yo moriré d'amor, que cremes dins el meu cor i ja ningú pot salvar-me. I sé que no podré més.